0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Put the condom on your willy. Really. Reach.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Molt bé, això abans era un blues. Una cançó que es diu Sola.

Super.

Plaza.

0: El dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego. De dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
3: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Pego, París i Londres. Un programa d'entrevistes. Una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego, París i Londres. Un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
3: Pego, París i Londres. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Pego.
1: París.
2: I Londres.
0: Ja estem... S'heu donat compte com ha passat el temps? Yeah. Avui és l'últim programa de la temporada.
3: Sí, sí. Ja estem a l'estiu, quasi. Sí. Ah, perquè ve la fira de Pego.
0: També ve la fira, ve l'estiu, i tot el món viu, i clar, i la cosa es desbarata. Però nosaltres tornarem a octubre.
3: En sèrio, és normal.
0: Sí, esperem que sí.
2: Ja, ja fa 23 anys que la cosa es repeteix.
3: Ja fa 23
2: anys. Sembla pel 24, no?
3: Sí. Què fem? Ens plantegem com a objectiu com a mínim arribar als 25, no?
0: Com a mínim. Als 30, no? 30 renovem la samarreta. Que per cert, avui portem estrès la samarreta que vam fer 20 anys fent comarca. Bé, fem comarca perquè parlem de coses de la comarca
3: de la Marina, nostra, de la Safor,
0: la veïna, perquè al final som tots germans.
3: Sí.
0: I enguany també, la veritat és que estem commemorant que fa 750 anys va morir a l'Arrac, va morir Jaume I, i tenim una època en la que els dos personatges pues, van estar ahí. Sí. En Riff i Rafa, els dos, i apareixen altres personatges que són interessants, no? I que, bueno,
2: a la Raca, a més, és que era un enamorat totalment d'esta comarca, sobretot de les muntanyes. Uh-huh. Pareix que va néixer a Alcalà i va vindre a morir així. Jo és que sóc d'ací, o sigui, ell defensava la terra.
3: Que el van desterrar i després va tornar.
2: Clar, va tornar ja major i diu, jo va vindre a morir. Això almenys és el que he llegit en un llibre, que el tenim així, El senyor del Rebollet. Carròs, escrit per Paco
3: Borja
2: Millet, Paco Peiró. És com es coneix, les persones importants, altres es canvien un poc el nom, tiren per aquí, tiren per allà, i nosaltres pues, l'hem portat, benvingut Paco, a Pego, París i Londres.
4: Hola, bones. Sí, té, mira, jo soc Francisco Borja Millet Peiró, això és el nom oficial.
2: Ah-ha.
4: Després ja, des de joventut, sempre com ma mare era Pilar la Peirona, pues sempre, mira, el fill de Pilar la Peirona, Paco Peiró.
3: Ah, ja.
4: Després, l'any 76, vaig entrar a l'Ajuntament de la Font d'en Carròs i des d'entonces Paco de l'Ajuntament. I això que...
0: O sigui, que està clar.
4: Estic batejat per tots els costats.
3: Era el cronista de la Font?
0: Aleshores...
4: Bueno, faig el paper... no sóc oficial del cronista, però faig el paper de cronista.
3: De cronista. Bueno, però això ja n'hi ha prou, no?
0: Aleshores, clar, segur que ens parles d'en Carròs, del senyor d'en Carròs, perquè clar, la Font era d'en Carròs, la Font d'en Carròs.
3: Jo tinc entès, a veure Paco, podem començar, venia d'Itàlia, Carroggio, sentit jo dir que es deia Carroggio?
4: Pues sí, pues mira, el tema sí, este senyor, els orígens de Carròs era d'Itàlia, de Gènova. Son pare era Alamano de Costa, que era un... Bueno, segons ha vist jo en les cròniques, era un pirata. Ah. Era el príncipe de los piratas.
2: Yeah. Son pare era pirata.
4: Son pare era pirata. I tenia una galera molt important, que per cert li va posar el nom de Carroggio a ell, a Carròs, al fill li va posar Carroggio per el nom que tenia la galera d'ell, que era una galera molt gran que diu que cabien 100 persones allí. Bueno, en el seguit es compta que el fill, Carròs, en 20 anys, resulta que ell ja estava ja acompanyant el seu pare en alguna guerreta de per allí, de Gènova. Al final es va enterar de que el rei Jaume I demanava ajuda perquè volia conquistar el regne musulmà de Mallorca. I aquest senyor, el Carroggio, pues, què va fer? Va dir, pues mira, allà n'hi ha conquista, n'hi ha botins, n'hi ha terres, anem allà. I entonces ja va agarrar a cent persones en la seva galera i es va presentar en Tarragona a l'espera de que el rei i tot el que... Bueno, els mandos del rei ja el primer emprendre ja la marxa cara a la conquista de la isla de Mallorca.
2: A veure, dos coses. A veure, si el pare de Carròs hauria sigut el capital titànic, el fill era titànic, no? I segona, jo pensava que els pirates, perquè era pirata del Mediterrani,
4: sí.
2: Jo pensava que els pirates eren moros al Mediterrani.
3: No, bueno, hi havia de tot.
2: Està clar que hi havia de tot.
4: Bueno, el tema de Carròs, el fill, el seu pare sí que diuen que era el principi de los pirates. El que passa és que el tema de Carròs, el fill, Carroggio, allà conegut allà, allà com a Corrocchio, resulta que ell feia pactes en nobles de Gènova. Entonces, què passa? Que el que no tenia pactes en aquell era un pirata, i el que tenia un pacte en ell era corsario. Mm-hmm. Entonces, jo per això a voltes he comentat que era més corsario que pirata, perquè sempre totes les seves actuacions van ser més d'encontrats.
0: Sí, la patent de cors era una espècie de contracte que tenien amb l'administració d'un país.
4: Pirata, ja sabíeu, ja, pirata és un lladre del mar, i el corsari ja no és un lladre, sinó que és un lladre, entre cometes,
0: sí,
4: però legalitzat.
0: Patrocinat per alguna potència.
4: Algun noble o algun rei o algo així, perquè en aquella època tots aquests corsarios, per exemple, la reina d'Anglaterra, totes aquestes persones, tot el que agarraven que venia de l'Amèrica s'ho partien, la meitat per la reina d'Anglaterra i l'altra meitat pel corsario. I així anem fent... Anem marxant.
2: Estem al segle XIII, estem parlant del segle XIII.
4: Correcte, sí.
2: Clar, es veu que era un home molt espavilat, que creia molt en ell, en les seves possibilitats, perquè no va dubtar res i se'n va anar a Tarragona i diria, així estic jo, i va tindre que demostrar la seva vàlua.
4: Sí, allí el van admitir ràpid, perquè claro, el rei ja el primer que volia era naves i homes. Llavors va dir, quan més naves tindré i més homes, poder aconseguir la conquista de la isla de Mallorca. I llavors que a ell que van fer, el van agarrar i van posar en la retaguardia. Vale, tu posa darrere, pareixina, perquè no es col·locara ninguna nave pirata d'aquestes musulmanes per no trencar la marxa. Bueno, entonces, el tema principal és dir, a raïs de tot això, bueno, jo volia contar al principi resulta que en la Font d'en Carròs sols existien dues persones que s'encarregaven de fer les cròniques històriques. Era Francesc Ferrer Pastor, que en part descanse,
3: el del diccionari,
4: i un servidor. Ese senyor estava en València, tenia una impremta, i llavors quan jo vaig entrar a l'Ajuntament l'any 76 vaig conèixer més d'ell. Llavors què passa? Que jo m'encarregava de fer el llibre de festes del poble, i ell quan tenia l'editorial, pues, el fill, ell l'editava d'això. I llavors què passava? Ell venia, ell tenia una caseta, bueno, propera de la meua, bueno, jo dic caseta, o sí, en xalets, i era que aquest senyor venia, Francesc Ferrer Pastor venia tots els estius, venia a la seva caseta, jo anava a ell allí. I em feia, mira, Paco, ha trobat este document, tant. I sempre anava en contra. Sí. I què feia? Ell sí que va estar molts anys publicant en el llibre de festes de la Font temes sobre Carròs. Tot el que trobava en l'arxiu del Reina de València, sí, ell ho publicava. Jo també tenia datos d'allí, però què passa? Ell investigava per allí, jo investigava en Simancas, en Valladolid. Vaig tindre la sort de conèixer un funcionari que estaven escanejant la documentació, no em vaig posar en contacte, i antes sabeu que ara es diu la Font d'en Carròs, però va estar molts anys que ens va llevar el nom valencià per Font d'en Carròs. I aquest senyor, jo em posava en contacte amb ell i li vaig dir, i aquest senyor que feia, mira, Francisco, aquell dia Francisco, Francisco, com és castellà, Francisco, hemos catalogado un documento de Fuente en Carròs. Diu, pues vale, pues dime quién es, vale. Entonces, claro, allí para él firma la fotocopia y me dice, mira, tienes que pagar unas tasas al Ministerio de Cultura. Pues vale, dime lo que vale. Yo feia el ingrés, y me enviaba per fax entonces, y él me enviaba el document que havien trobat en fotocopiar, que per cert, allí en casa tinc jo més de 2.000 folios, que això té que anar guardat tot, i té que anar tot, ho tinc de deixar tot en l'arxiu de l'Ajuntament de la Font.
3: Això estava a l'arxiu de Valladolid, dius?
4: Sí, jo tinc molts documents. Mira, tinc totes les cartes de Gregori Mañans que estàvem comentant, Gregori Mañans, sis cartes sobre el tema de que quan es van

0: 76, 77, va iniciar aquest expedient per a canviar el nom de Font d'en Carròs a la Font d'en Carròs.
1: És que Font d'en Carròs és el nom original. Clar, és la Font d'en Carròs. I li diuen Carròs, no Carròs. No, sí, no, ell, li diuen Carròs.
2: Paco, quants llibres tens tu?
0: Jo, en aquests que he fet ara, són 8, ja.
2: 8 llibres.
0: Sí, primer va fer així, després ja que... Com a principi, el senyor Francesc Ferrer Pastor publicava en el llibre de festes, publicava sobre coses de Carròs, però jo anava publicant, per exemple, la Mola, la figura del Sereno, la figura del Pregoner, en fi, les festes de Varegudes del poble. Jo anava sempre al costat d'ell, però contant altres coses. Però després ja al faltar este home, este il·lustre, il·lustre personatge, perquè té un premi de les Lletres Valencianes, molt important. Però resulta que després vaig pensar, mira, vaig fer un llibre que era l'ermita, bueno, l'ermita de Sant Miquel, que tenim una jurisdicció immemorial, que és un territori que tenim des del terme de l'Alqueria de la Condesa, que allà hi ha una ermita des de 1500 ja. Després d'això vaig fer la figura de Carròs, i la figura de Carròs vaig contar també el que tenia de Francesc Ferrer Pastor, el que tenia de Valladolid i això, vaig contar molt de Carròs. I després vaig pensar, com Carròs era un mando, com que diu, llavors sí, vaig buscar totes les actes de l'Ajuntament i vaig escriure allí tot el que van fer des de l'any 40 fins a la fetge, tots els alcaldes, com ha anat progressant el poble de la Font. Vaig contar això. Després ja d'això vaig contar també, vaig fer un llibre que era el Castell d'Arbollet, també tot ben explicat. Després un edifici medieval que tenim també de l'època eixa. I vaig pensar després, clar, però tot el que he fet jo, i al cap d'uns anys, farà 3 o 4 o 5 anys, el il·lustre també historiador Albert Soler va proposar a l'Ajuntament, els xicones d'Albaida, va proposar a l'Ajuntament de fer un llibre sobre el poble, i va aparèixer correcte. Què va fer? Va agarrar tota la documentació que nosaltres teníem, tots els llibres meus, de Francesc Ferrer, i tots els llibres de festes que han estat molts anys publicant fotos antigues, documents gràfics, i de tot el que va replegar ell va fer un llibre molt bonic en valencià, tot perfecte, que té 360 pàgines també d'un bé. I a raïs d'ahir doncs, vaig pensar, diu, bueno, tot això per mi és un treball per als estudiants. Perquè jo pensava, quan era més jovenet, jo anava pel carrer i veia les dones colint tallado. I els homes llegint llibrets de vaqueros.
1: De vaqueros,
0: de vaqueros.
1: Novel·letes
0: novel·letes de
1: pistoleros
0: vaqueros.
1: I vaqueros.
0: I em caga la mar. Jo vaig a fer una novel·la perquè este llibre pugui anar a la platja, a la muntanya, però d'altra manera els altres tan grossos. Comptes que anava un llibre a la platja en aquests llibres tan grossos. I efectivament vaig pensar en això. Entonces, vaig pensar en el que hauria de dir-vos. Dic, redacte amb detalls més personals de l'íntim d'aquest home, Carròs, un héroe cavalleresco, que combinava la seva valentia en la guerra, lealtat absoluta al seu rei i una immensa espiritualitat religiosa. Però sap per què? Perquè ell portava sempre, anava, sempre portava una imatge de la mà de Déu, que després va eixir
1: el nom
0: de la mà de Déu.
1: Eren molt religiosos. En aquella època...
2: Bé, jo seguien... trobo que ja està clar de què anem a parlar. Anem a centrar-nos en Carròs. Ja sabem més o menys d'on ha eixit, però on ha arribat era la mà dreta de Jaume I, les trifulques que tenien a l'Asrac, com realment es respetaven moltíssim. Tot d'això parlarem, però abans anem a posar música de l'època.
1: De l'època?
2: De l'època, del segle XIII. Música que segurament Jaume I degué sentir, degué escoltar. Anem a sentir una peça de Ribot de Vaqueiras que es diu Calent de Malla, que aquest home era del Provençal, del sud de França, que Jaume I va néixer ahir, de Montpellier i tal. Per fer-nos un poc, posar-nos un poc en l'ambient
1: històric,
2: veritat. Així que, Calent de Malla, per favor.

0: El bar Daniel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec. Vaig per les dits. És el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabem.
1: I si eres de Pego també.
2: També.
1: També. Bé, acabem d'escoltar la Calenda Maia, aquesta música... Bueno, la veritat és que les partitures eren poca cosa, està molt recrear, però és dels pocs documents que tenim.
0: T'imagines aquella època?
3: De l'època, és una... donava una sensació de,
0: sí.
3: de música medieval, no?
0: Sí, així una... com si estigués en aquella època, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Escolta, una cosa que han dit, el Rebollet, m'agradaria, Paco, a des parlàvem fora d'antena, perquè la paraula Rebollet molta gent no ho sap, però és, incloïa tots aquests pobles, no? Rebollet
3: perquè, inclou... perquè Carròs era senyor del Rebollet.
4: Correcte, sí. El Rebollet, però, el Rebollet era un recinte amurellat i que pertenís...
0: És.
4: I continua sent, sí.
0: I, ah, el castell, vols dir.
4: I estem ara restaurant-lo.
0: Ah.
4: Sí. L'any...
0: Això està al terme de la font. Doncs.
4: En el 2009, ja, quan vaig fer el llibre del castell de Rebollet, ja vaig deixar paraula, salve, un castell.
1: Un castell important, eh?
4: Sí, era molt important, perquè al principi, antes de vindre la Jaume I, pertenecia a la... a, com diu, a califa este de, bueno, de Córdoba, de Dénia.
0: De Dénia, sí.
4: I, claro, estava en un lloc molt privilegiat, perquè que ahí tenia molta... Era un castell no de defensa, sinó que era un castell de vigilància. Entonces, es posava en contacte, ta? De Dénia a la font, a Rebollet, de Rebollet a Gandia, de Gandia a Palma, i de Palma a Pacadins, perquè els hi da a Xàtiva i tot això. Entonces, era més un castell més de...
3: Està en el camí de Xàtiva, no?
4: Sí, passa per davant, sí.
1: Però residència dels Carròs.
4: Correcte. El tema és que...
0: Adivina allà el castell.
4: El tema és que, jo parlo de la valentia de senyor Carròs. Per què valentia? Perquè resulta que ell entra ja un primer en la isla de Mallorca i van estar un dia i pico que no podien entrar. I Carròs què va fer? Com ja estava ja a espavilar perquè l'assumpte de corsari i això, sí. Van anar per darrere i va obrir el camí. I entonces van dir, bueno, estan ahí les tropes, ja un primer, jo diu, què està per dir? Qui són aixos? Diu, ell el genovès, collons, vale. Després ja, antes d'entrar a la muralla de Mallorca, resulta que van començar a posar troncs i cuento això per poder després entrar, penetrar bé. I resulta que els musulmans ho van cremar. Entonces, què va fer? Carròs va agarrar el com es diu això? Els homes d'ell van anar allí i van poder ja de tindre un poquet dels musulmans perquè no cremaren tot el que havien fet ells. Eixa valentia, clar, per això dic jo, bueno, ese senyor, quina valentia tenia? Per què el van nomar cavallero? Per eixes coses, perquè van veure que era un senyor que era, per això ell va dir, homes com estos, no, que no, a mi no me s'escapin.
3: Perquè era espavilat, s'arriscava, no?, i tenia bones idees, i va triomfar.
4: Correcte.
3: Per això...
4: Sí, i a part d'això, també després ja una vegada he dit, quan caben de Mallorca li va donar propietats. Allí, en un, dos o tres pobles, tenia moltes propietats. I després, als 3 o 4 anys, el rei Jaume I va pensar ja d'anar cara avall a conquistar el regne musulmà de València. I ell, pues, jo m'apunte també.
1: El que passa que se li va morir la dona, també.
4: Sí, ell, claro...
0: A Carròs.
1: Sí, i això ell també era, va ell, fer que...
4: És molt actiu, també, amb la dona. Perquè segons allí diu algunes cròniques, dient Nina... que us diuen que era la dona, que diuen que era sa mare, però en fi, no sabem res d'aquest home. Pues, tan important que, perquè a part d'això, després veureu que ha sigut un arquitecte del nostre reine de València, antic rei de València. Mm. Què fa? Ell s'ajunta en Jaume I i venen a conquistar València. Mm. Entren ja, sabeu ja que entren ja en València el dia 9 d'octubre de 1238. Dóna compte que el rei ja... Claro, el Carròs estava ja pel mar. Ell sempre guardant la línia perquè ningú... Els musulmans de València no tinguin l'ajuda de les naves que puguin vindre de fora. I ell sempre ajudant el rei. Mira això, quan apleguen ja, li diu, sou un home de mar, Carròs, però esta conquista necessita també més que sàpien moure's entre muntanyes i valls. I Carròs, per això dic jo, que aquesta novel·la que he fet jo, a buscar més que tot les paraules íntimes que han tingut, tant Jaume I en ell. Sí. Com els altres llibres parlen de que casat, així de fer, tanta fetge d'això, això mareja molt. Però este no, este és més íntim. Totes aquestes frases les tinc jo col·locades, dic, les cròniques que he buscat jo a poquet anar classificant-ho tot. I després Carroll li diu, majestat, els camins de la mar i la terra no són tan destins entre els dos, perquè estan fets de riesgo i d'oportunitats. Bueno, en les primeres cuentes, que sabreu ara el motiu per què a Rebollet. Resulta que Miguel de Quiñó, un noble, el rei se va anar per circumstàncies que, bueno, personalment, el que siga, alguna revolta que van haver en Montpellier, perquè hi van anar allà, va, se va anar a aquelles terres. I estos així que van fer ja el primer van fer un pacte en Zayán, que era l'antic reine de València musulmà, el rei de València musulmà, va fer un pacte que no passaren per Reu Júquer, per cavall, que és a Cullera. Dic per cavall que sí. No passarà ningú. Vale. El rei se'n va allà a la seva feina, però Miguel de Quiñó este, que era molt antigu, va entrar allà dins i va fer una màquina de pedregar i va conquistar Rebollet. Quan va venir el rei, que li va pegar tort, va dir, bueno, jo tinc un pacte amb aquestes persones, a mi em diran que som sí. Cara. I no li va agradar molt això. I què va fer? Li va dir que se n'anava d'així, el va tirar fora de la seva tropa, a Miguel de Quiñó. I després ja, per la seva lealtat, que va veure que Carròs sempre estava al costat d'això, li va cedir el terreno, el Rebollet. El Rebollet era el terme actual d'avui d'Oliva, del que era la Condesa, de Rafagofer, de Potries i de la Font.
1: Però és curiós que Jaume I li va pegar tort perquè ell és el qui mana. Tu no pots anar en contra del teu senyor. Quan va castigar, però no va tornar els terrenys als musulmans, als moros.
4: No,
1: ja que ho tenia, no ho va aprofitar.
3: Ja està conquerit. Però no li costava.
4: Sí, això va ser més que tot perquè es donaren contra els altres nobles.
1: Clar, efectivament, perquè no passes la línia que el diga jo.
4: Claro, perquè claro. Si ell això no ho castiga, els altres venen a poder fer el mateix i ell s'haver acabat ja la conquista, s'haver acabat tot.
1: I la seva autoritat també, clar.
4: Correcte, sí.
3: En el llibre contes també alguna batalleta o alguna encontre entre Jaume I i Alarrac o
4: sí.
3: Rebollet, per exemple.
4: Alarrac era un senyor que va néixer es diu Alcalà.
1: Alcalà de les Jubades, sí.
4: De Jubades. I això també, claro, els musulmans van entrar a 1711, això va ser en 1200 i pico, contra este home, pues, va néixer a Idal, de dir que era el seu territori, era esa casa. Però bé, la conquista té aquestes coses. I resulta de que este senyor, claro, estava conquisten el Rebollet, bueno, entren en Rebollet, després ja van conquistar ja Xàtiva. De Xàtiva ja ve ja la conquista de Dénia. Però no van poder ja en la part de la muntanya. Que és l'Arrac. Però per què? Perquè, claro, les tropes en el pla tenien molt de poderío, però ahí dalt, per sendes, aquells podien.
1: En el llibre parles de que està en Apego i de del castell de Gallinera no passava.
4: No.
1: A base de pedraes i no sabien d'on venien. Sí. No podien entrar.
4: Ells estaven així en Apego.
3: Guerra de guerrilles.
4: Es concentraven així. I entonces, claro, digueu-vos que per caminar podien passar. Ahí tot era una senda. Ahí no podien passar. Bueno, i la circumstància és que sí que ha trobat dato, perquè també tenia un senyor que és, no sé d'on és, que és Just Celles,
3: sí,
4: que també ha fet una
3: ell
4: obra...
3: Ell és de Beniarrés.
4: És Beniarrés, i aquest senyor també va fer una obra que jo me la llegia 60 voltes, que és La muntanya, que parla també del Príncipe Azul, que és l'Arrac. I bé, em va agradar moltíssim, moltíssim això. Però sí que no va agradar, perquè va vindre a la Font i va fer una tertúlia sobre això. I li va fer la pregunta... Per què m'has posat a Jaume I cap a cavall? Si ho mireu bé, en aquest llibre, darrere, posa la figura de Jaume I i me la posa cap a cavall.
1: S'ha enganyat de monarca o què el va contestar?
4: Que era per impressionar.
2: Ah, per impressionar.
3: Saps què passa? Que
4: jo pues,
3: jo no... conec molt a Just i,
4: no, és de categoria, tinc molta amistat,
3: i tinc molta amistat en ell. I bueno, ell planteja el següent. És a dir... Les cròniques estan escrites per els vencedors. Alarrac va perdre. Hi ha molt poc escrit. I va dir, jo vull buscar i donar-li a la RAC el que pensa que es mereix.
4: No, però és que l'obra està ben feta, però sí que està ben explicat. I li dona la raó. Diu, aquest senyor com estava defendent el que estàvem comentant. I està defendent el seu territori. Ah. El van desterrar, se va anar a Granada i això, però aquest senyor ja ho va dir ja, quan se va anar... Bueno, això jo ho diré més d'això. Que també ho compten en la meva novel·la. Sí, perquè este senyor va demortar. És a dir, Carròs era un enemic de frontera, que diem. Carròs i la RAC eren un enemic. Però dona compte, aquest senyor li va tirar a xerrar. Ara, després de tants anys en guerres, no aplega mai a odiar-te del tot. Li diu a Carròs, i Carròs li diu, es va quedar uns segons allà parat i se li diu, a mi m'hi ha passat lo mismo, però lo intenté. Es volien molt, perquè saps què passa? Que van estar 10 o 12 anys enguerrant, però sempre fent alguns anys molt pactes, sí. Però després aquest pacte durava molt poc. I sempre, mira si és, que li va oferir, Carròs va oferir una filla,
3: una neboda,
4: un familiar a ell, i ell va dir que no, perquè la seva religió i els seus no ho havien permetit portar una cristiana al seu...
1: Ah, mira. De fet, en el llibre ja n'hi ha una altra història d'amor entre un cristià i sí, una moro, això, i sí. També... No, sí. Això no podia fer-se.
4: Sí, també vas trobar també sí que un parent de Carròs també, apunyant a dalt per aquesta zona d'Eusúbia, per aquesta dalt de Vall de Gallinera, pues va conèixer una xica musulmana, que per cert anava tapalleta, i després ja per segona que sí que li va caure el vel, i aquest senyor pues, a la primera vista es va enamorar. I ella també. Se van enamorar tot, però claro, entonces no podia consentir aquesta unió d'un musulmà, d'això, a ella la van desterrar, i diu, bueno, la van desterrar no, la van col·locar dalt d'una muntanya, vull dir, ahí, com si era una persona loca, digue, ahí t'apanyaràs. I el parent de Carròs el van tancar, com és que diu, a la presó, però a 4 o 5 dies ja. Però, en fi, no van consentir la unió...
0: Hi ha moltes llegendes.
3: Però el que conta just en el seu llibre és que el RAC sí que accepta el casar-se amb la cristiana, amb la parenta de Carròs, i van a trobar-se i es posen, diguem que enrugat a la RAC, és a dir, li va dir, o sigui, es va tirar darrere, o millor dit, ja tenia pensat que no ho anava a fer, però li fa una emboscada a Jaume I i quasi va fer la pell, Jaume I i en Carròs.
4: El RAC tenia a Jaume I com a tirano, com a zorro, diria moltes coses, però volia fer-se en ell, perquè quan sempre s'ha fet la vida impossible, claro, en l'apartatge que dius de Rugat, va intentar assassinar-lo, però no va poder. Sí que resulta que el rei Zayan, l'últim rei musulmà de València, sí que li va donar a la dona de Jaume I una filla, perquè l'assistira. Aquesta xica resulta que quan van conquistar la ciutat, el castell de Xàtiva, pues, bueno, ja estava conquistat allà, ja anàvem per el de Dènia, tenien que passar a Dènia. I ahir en el Rugat, ahir van haver un emboscat, resulta que al principi van anar a dos cavallers i anava una xica, que era la filla, que era musulmana, que diuen Amirra. I aquesta sí, xica, bueno. la Mirra, sí, quan pleguen el Rugat, que fan emboscar, maten a dos o tres soldats i els altres es repliquen. Però esperaven a Jaume I, perquè volien fer-se en ell. Però Jaume I, clar, eren listos. En vez, van esperar dos o tres dies per passar, perquè es van enterar de que tenien fent una emboscar. I al final la Rava diu, anem a casa perquè així no ve ningú. Però va veure la xica aquesta, mira, i sí que a ella sí que la van admitir, però bueno, la van admitir perquè venia de raça musulmana. Però així de tot,
3: Però això és una novel·la. Això estem parlant d'una novel·la. No, som, no n'hi ha res escrit que...
4: Sí, és que la Mireia és tipus de leyenda.
3: Sí, és, bueno, és una llegenda. Sí,
4: el que passa és que després...
3: Però bueno, està molt ben novel·lat i està... I,
0: és creïble.
3: I quadra, no? És versemblant.
4: Sí, en les cròniques sí que diuen això, que una parenta o una filla... Jo vaig entendre una filla de Carrossi, que ell va ser... Bueno, es volia molt. Eren enemics, enemics de... Però que es tenien... Prou consideració un a l'altre, i sabien els dos el que estàvem fent. En resumir, es cuenta que sí que n'hi ha cròniques sí que va oferir una, un familiar, una filla, al rac, ell no va permetir això, perquè ni ell, ni la seva religió, ni els d'ell, eren punt consentir la unió d'aixes dues persones.
3: Efectivament.
1: Bé, Carròs, no sabem, si no con Jaume I sabem on va morir i on està soterrat. Carròs no es sap res d'ell, però sí d'alguns descendents que se'ls van trobar al castell l'any 1747. Un castell que ja estava fet pols d'un terratrèmol de l'any 1598, crec, que el va deixar fet pols. A mi aquesta història m'ha encantat. Però això que està llegint el llibre... i no te ho esperes, o sigui, ja el llibre s'acaba la història i diu, bueno, que en queden 40 pàgines, que hi haurà, sí. I apareix lo d'un llaurador que estava ahí rebuscant entre les runes del castell i es veu dos làpides. Sí. Això és brutal.
4: Segons tinc entès jo, Carròs va faltar un any antes de ja el primer. Va ser més o menys la mateixa època. I el primer, després l'Arrac també, l'Arrac sabia que estava desterrat a Granada, però ell, com era la seva terra, va voler vindre així a morir així.
1: I no volia que ningú sapiguera on el van soterrar.
4: Sí, va dir ja que si li passava alguna cosa que no diguen a ningú a
3: deixar.
4: I per això no sabem res d'ell. Ni de Carròs tampoc no sabem res. I aquest senyor, si l'Arrac va vindre així, que era la seva terra, i ahir en el coll es van fer en ell, pobret. I no sabem res d'ell. Jo com de Carròs tampoc. Sí que en 1747 resulta que el castell, bueno, el castell resulta que estava habitable fins a 1598. 1598 va tindre un terratrèmol, tota la zona de la Safor, i el castell pues, es va quedar pues, tot derrumbat. Què va passar? Que van garar i se van portar tot al poble de la Font. I després el recinte amurallat resulta que un espoliu. S'han portat les pedres durant moltíssims anys.
3: La gent reutilitzava pedres, vigues,
4: tot el
3: que podien per a fer construir altres edificis i cases.
4: Un veí del poble, per exemple, que estava allí dient que estava treballant, perquè donen compte que allí van plantar-se oliveres, van pujar a terra i tot per plantar oliveres, i les pedres anaven portant-se-les. I aquest senyor, llaurant, diu, això què és, collons? I va voler una pedra. Bueno, va avisar les autoritats del poble i el poble pues, se la va avisar. Entonces ja també competeixim a la casa ducal de Gandia i la duquesa de Gandia li diu a Gregori Mayans.
1: Però com li diuen a la duquesa, el nom sencer?
4: A la manda, no me'n recordo ara.
1: Però tenia el cognom Carròs.
4: Sí, sí, sí.
1: La que era família.
4: Sí, sí, sí. És que una descendència de Carròs ja va passar ja... Madalena va casar ja en un Borja. Uh-huh. Un Borja, sí. Sí, perquè de Carròs ja venen a Centelles, Villargú, Centelles, d'Oliva. Perquè mira, però que estava comentant. Oliva perteneixia a la baronia de Rebollet, però en 1500 i algo, el Centelles, per l'assumpte de guerra i coses, el rei li cedeix un condado, que és el condado d'Oliva. I el condado d'Oliva què fa? Se'n va i es independitza de la baronia de Rebollet. En 1400 i escaig, després 100 anys més, a cap de 1598, quan va el terratrèmol, pues les coses estaven avorades. Per això jo sempre he dit el següent. Tot el que anava al castell, al trobar-se les tombes estes, li diu la duquesa, li diu a Gregori Mayans, esclar. Això què fem en això? Hombre, diu, això té que anar al poble de la Font, perquè la Font era el cap de baronia de Rebollet i això perteneix a la Font. Per això sempre he dit, diu... Nosaltres, dir, està l'assumpte de la Major de Rebollet. La Major de Rebollet, sempre han dit que la Font sempre volíem emportar molt l'app i vaja, tot això no, no existeix. Nosaltres en el poble d'Oliva no tenim mai en contra, no hem estat mai en contra, perquè el poble d'Oliva són germans històrics nostres. Nosaltres estàvem en contra del duque Carlos, que ens va fer estar empastrat i ens va emportar la meitat. Per això jo sempre he dit, si en el temps de la Mare del Rebollet hauria estat Gregori, Mañana i Siscar, la Mare del Rebollet no hauria estat en Oliva, hauria estat en la font. Però bé, les tradicions són les tradicions, tot el que passava passat, Oliva té una, la Mare del Rebollet i la font té la Mare del Remei. I des de que vaig publicar el llibre del castell, l'únic que sempre he dit jo, sabem el castell, i ara tinc la sort de farà 4 o 5 anys que estan restaurant-lo, i la meva idea sempre ha sigut el següent, és dir, que jo no ho coneixeré, la edat que tinc, però potser d'ací 20 o 30 anys, m'agradaria que feren a l'edat un santuari en una rèplica de la Mare del Rebollet i de la Mare del Remei, dos imatges que han estat sempre en aquest recinte. I així que tots els de la comarca puguem disfrutar d'aquest lloc tan privilegiat que tenim en la Font d'en Garrot.
3: Ah, una pregunta, aquest castell, o sigui, quan ja és castell, quan està dominat per els andalusins que viuen ací, no? I és conquerit, no?, el que has comentat abans, per els cristians, i passa al senyor del Rebollet, a Carròs, val? Per tant, és un castell que ja és andalusí, no?, per dir-ho d'alguna manera. Segurament l'origen és andalusí.
4: Sí, correcte.
3: És andalusí. Aleshores, és un castell que en el que viuria algun important, algun senyor andalusí, possiblement, o pertanyia a l'Arrac, o l'Arrac ve després. Saps alguna cosa de tot això? No, és a dir, dels orígens del castell? Qui el
0: això depenia d'Anilla, de Dènia, no? De la taifa de Dènia.
4: Que sí, nosaltres pertanyíem a
3: la taifa de Dènia, perquè l'Arrac queda fora de la taifa de Dènia.
4: Segons l'època pertanyíem a Dènia, i segons l'època pertanyíem a Xàtiva.
3: Sí, perquè
4: segons l'època musulmana.
3: En l'època de l'Arrac, el regne de taifes ha desaparegut.
4: Sí.
3: Ho tinc entès, no? Aleshores ja és més per territoris més reduïts, no? De lo que queda, de lo que queda.
4: Els cristians van conquistar tots menys lo que és la part de la muntanya, que és el Vall de Gallinera, hasta allà,
3: sí,
4: el
3: Coll, tot això, fins a Castells i
4: van estar molt, 12 anys fent pactes, atacant-se fins al final, i ja, pues, claro, per la part del Coll, que està més pla, pues, ells van tindre, claro, els cristians, pues, eren més tropes, amb això van tindre ja tindrem més força per poder entrar. Entonces la rap pobre, pues, va entregar, però dir, ja no puc més.
3: Ja no torna a ser musulmà.
4: No, ja
3: és
4: torna
3: cristià,
4: a ser cristià,
3: i des d'ahir sí, ja sí. És un reducte cristià i ja.
1: Paco, nos acaba de contar aquests dos sepulcres perquè no eren dos tombes normals i corrents.
4: Muy bien.
1: Eren...
4: Pregunta que al final ahí, sí, he dit que mira,
1: qui estava ahí?
4: Gregori Mañana i Siscar, que era també un il·lustre personatge en aquella època, pues, a part de dir-li a la duquesa, no, això no pertany a Oliva, pertany a la font, perquè és la font, va ser la cabeza de Bolonia. I entonces, què passa? Que ese senyor, claro, allí en les tombes eixes n'hi ha una escritura i van comprovar que ahí estava enterrat el fill, és dir, el net de Carròs, l'important, perquè Carròs, l'important, el primer, va tindre un altre fill que no està bo, no saben res, Carròs. Després va tindre Francisco Carròs, primero, i Francisco Carròs, segon, és dir, que està el net i revés net.
0: Del Carròs de Jaume I.
4: De Jaume I, correcte. I aquest senyor, segons les escritures, que segons l'escriptura que hi ha allí, és el net i el revés net. I el net va ser el primer, claro, resulta que el net també va fer les funcions d'almirant. També estava anomenat almirant. I llavors ajudava molt a Jaume I i ja, pues, anaven a Mallorca, van anar també a Cerdanya,
3: sí.
4: I tot és conquista per allí. I resulta que allí va tindre una reierta el Carròs, el Francisco Carròs I, va tindre una reierta en el capitán que anava per allí. Bueno, no s'ho van aclarir. Entonces resulta que, bueno, van a plegar a luchar i bé, morts i tot. Després Jaume I va dir, escolteu, Això què vol dir? Cristians, variants entre cristians. Tu a ta casa i tu també a ta casa. I va enviar a casa perquè estiguin tranquils a Carròs. I Carròs, clar, estava així avorrit i què va fer? Diu, pues ara que estic... I va fundar el que és avui el poble de la Font d'en Carròs. Mm. Va estar així, portava diners de les conquistes de Mesquan i estava avorrit per allà i diu, ja què faig jo? I pues mira, diu, ara faig un poble més que tot perquè n'hi hagi constàncies de sempre com que jo he estat així.
0: Però és que n'hi havia una font. La va fer la
4: sí, allà
1: hi havia una alqueria també.
4: N'hi havia una alqueria, entonces hi havia una alqueria musulmana que convivien els cristians i els musulmans, sí. I entonces, claro, n'hi havia una font, perquè normalment sempre en aquests llocs de... Sí. D'habitatge i això, si buscàvem llocs que n'hi havia, una vida.
0: Claro.
4: I ahí està el tema. I entonces, per això ja, per això es diu la font important de Carròs.
0: La font de Carròs.
1: Sí, però que, a veure, en les tombes estava el Carròs primer i el segon, bueno, era pare i fill que van morir al mateix temps
4: sí,
1: en Sardenya.
4: Sí, muy bien.
1: I se'ls van portar...
3: De Sardenya,
1: sí. Se'ls van portar a Dénia, de Dénia, per la mar hasta Gandia, després la comitiva, i es van soterrar al castell, que era la seva casa.
4: Correcte.
1: En dos tombes boniques. I on estan aquestes tombes?
4: Aquestes dos tombes estan avui en la parròquia de la Font d'en Carròs. Què passa? Que ara estan... Jo tinc ganes ja de que tinguin l'ajuda per veure si poden l'arqueòleg i això. Ja... començar a treballar al lloc que consideren que estava la iglesia de Lluís Castell. En es van trobar antigament les tumbes d'este, en la part superior. A veure si tinguin la sort que estiguera
0: el carròs
4: de ja el primer sí. Estiguera allà dins, poguera ser. Però bueno, no sabem res.
0: Fa falta excavacions, no?
4: Entonces, falta. Si estan fent ara, si ja han fet altres excavacions a la part del sud i ara han fet la torre de l'homenatge i l'entrada principal estan ara fent això.
0: Però ara estan reformant el castell.
4: Sí, ja fan 4 o 5 anys.
0: Però a veure, això és molt delicat, no? Perquè també estan possiblement en un futur hi ha excavacions arqueològiques i ara pot ser que
3: quan,
0: estiguen...
3: Quan restauren un castell o fan intervencions per a consolidar...
0: Sí, per a que no caigui,
3: arreglar clar. Alguna cosa, sempre hi ha excavacions arqueològiques, sempre hi ha sí. una persona arqueòloga encarregada de supervisar.
0: Va, això és important.
3: Això, sí.
4: Així el tema del territori del castell, és que resulta que no sé per quina circumstància, però resulta que hi ha ningut tres propietaris. El castell està dividit en tres trossos, hi ha tres propietaris. Una propietat ja l'Ajuntament l'ha pagat. I entonces ja, què passa? Que per demanar ajudes a la Generalitat tens que demostrar que és públic,
0: clar.
4: Que és nostre. Entonces ja, si no, no donen clar. Una ajuda. Entonces l'Ajuntament va aconseguir comprar aquest territori per poder restaurar el que és la part de la torre que diuen de la reina. I després ara resulta que estan en tràmits els dades dels propietaris, per veure, perquè, claro, com ahir n'hi haurà... cent herederos, perquè, clar, entre abuelos, jo no sé si això l'Ajuntament o les autoritats tenen poder de poder expropiar-ho, pagar-se el preu just de lo que faci falta i expropiar-ho, perquè
1: sí que poden, és un bic.
4: Per això diu,
3: sí que poden,
4: si està considerat un bic, considero que el de dins, és a dir, que es pagui el preu que corresponga, just, però que passe a la propietat del poble.
1: O sigui, la part que s'està excavant ja és municipal.
4: Sí.
1: I estan restaurant, sí. Estan excavant, però n'hi ha altres trossos que encara no són municipals i pot ser que hi estiga Carròs.
4: El que estàvem parlant, d'on estan les tombes, que entonces, quan Tercer Carròs va formar allí una iglesieta dedicada a Sant Nicolàs i allí va depositar la que era la imatge de la Mare del Rebollet. I després el remei va vindre degut a la PU sanitària, van portar, degut a la batalla de Lepanto, van portar una imatge de la mà del remei, tenim aquestes dues imatges. Però aquest tramo on està moví, en què sí que veuen que baix encara es veu tramos de que ahir n'hi ha una construcció, això és encara és propietat de l'Ajuntament. Esperen ara de quina manera legalment puguem aconseguir-ho per poder demanar ajudes i excavar-hi. Si trobem a Carròs així, el de Jaume.
1: De fet, en el llibre ho dius, que sí, sí. Podria estar ahí, però...
4: Jo sempre dic entre la veritat, i altres, no sé, tots que em coneixen, no he anat jo a buscar coses personals, sinó m'agrada sempre, dic, Jo m'he enamorat de la Madonna, el principal, però també estic enamorat de l'estat del meu poble. Home. I per això jo sempre he estat 42 anys, ja porto, ja, no, ara porto 50 anys, 50 anys i un any en l'Ajuntament, perquè ara fet, estic sota el jutge ara.
0: Ara el jutge de Pau?
4: Sí, em vaig jubilar i m'han proposat això, i com està 42 anys, fent de, com és això, de secretari judicial, doncs em van dir això, bueno, quan no és una cosa política, vaig decidir. Sí,
1: no? El jutge, de, també eres home bo, no es diu també així, no? Home bo.
4: El jutge d'antes sí. Era l'home bo.
1: Era l'home bo. I tampoc que, estarà sol, n'hi ha un altre home bo per si tu passa alguna cosa.
4: I que, després, a veure, després vaig acabar els 4 anys i m'ha dit, Paco, diu, les autoritats d'avui, Paco, que no tenim, no trobem a ningú així de més clar. I dic, mos agradaria que continuï, dic, en una condició. Busca'm una persona idònia, jo la ensenyaré, i així jo, quan jo me'n vaig, li dono les claves d'estar. I efectivament, a Gerardo,
3: que està
4: jo en dos dies ensenyaré a tot, i així jo acabaré, li dono les claves a ell, i vull que continuï, perquè és una persona que, a part que és una bellíssima persona, és molt intel·ligent.
1: Perfecte, perfecte. O sigui, la Font d'en Carròs està en bones mans, eh?
3: Hi ha molt bona gent a la Font d'en Carròs, hi ha molt bona gent.
1: També parles de quan van obrir no sé quin Carròs, va dir n'hi ha que fer un bon camí, i la gent, sí, un camí paixir, però així també venen lladres, i la gent tenia por, i va dir no, això és bo, i va vindre molt bé les comunicacions, o sigui, gent sí. Que pensava un poc en el futur.
4: És que sí, este net i revesnet de Carròs també, clar, com estan així ja ben assentats, entonces clar, van dir, bueno, així tan solitaris, així per la muntanya no estem bé, entonces, clar, com la ciutat ducal era Gandia, doncs ells ja vam treballar per fer-li el camí per a Gandia. I després ja també, ja més modern això, ja vam pensar també, bueno, Oliva també és molt important, també tenim ja també el pas ja per Oliva. I bé, i així ja no estem ja dins la muntanya tots aïllats, sinó que ja tenim menys comunicacions ja, però és fenomenal, sí, avui en dia sí.
1: Infraestructures, que es diu avui en dia, no?
4: Avui sí, infraestructures, sí, sí.
3: I bé... La Font és un molt bon poble, jo conec molta gent de la Font i tota la gent que conec és gent fantàstica i per tant...
4: Però jo estic desvenit, jo sap per què, perquè que us he dit antes, a partir de l'any 76 sols estava Francesc Ferrer Pastor i jo, dos persones, nosaltres que ens interessàvem per la història del nostre poble. I jo també sempre el mateix, en vez d'estar en un arxiu això, m'agradava que la gent ho conegués tot. Però ara estic desmenitat perquè així hi ha molta joventut de que també són molt amantes de la història del nostre poble. I això, per això, què vam fer? L'any passat estem fent un any els 700 aniversari de la Fundació de la Font d'en Carròs. I estem des del mes de gener fins que acabarem el mes de desembre fent actes, tot relacionat a la figura de Carròs. I això a mi, escolta, m'ha desvenit el tot, de veure que ja, per lo menos ja, no som dos persones, sinó som més gent...
0: I els joves estan interessats, no?, en saber la història de...
4: Sí, sí.
0: Els de la Font volen saber, conèixer la història de...
1: Oi, jo he tingut enveja sana a llegir el llibre d'un personatge com Carròs, que va fundar el poble, i dic, ja si pego no tenia un cavaller així, tan, no sé, tan valerós, perquè un home intel·ligent, un home integral, un home molt important per a Jaume I, era bàsic.
4: Jo sempre he dit ja que jo, quan vaig llegir totes les cròniques d'això, he sigut un arquitecte del nostre antic regne de València, que és la nostra comunitat valenciana d'avui.
1: I si vosaltres no el poseu en valor, la gent del poble, qui ho té que fer? Qui?
3: Efectivament, és important posar-lo en valor i fer que
0: es conegui la història, eh?
4: Lo important és que conega la història, després cada dia opina el seu.
3: Ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos.
1: I tindre una consciència més sana.
0: Clar. La història s'ha de saber per a projectar-nos en el futur. Vull dir, has de tindre una bona base.
1: Però poden contar moltes històries i marejar-te també. Però això és una història autèntica. Contar per Paco, molt ben narrada, a més en tipus novel·la, que n'hi ha diàlegs entre ells, i jo a la raca sinó xerrant no me l'imaginava i tal, i diu, que xulo que està això. Molt bé, molt bé, se m'ha fet curt el llibre i també se m'ha fet curt el programa, però estem acabant ja. Estem ja acabant, m'ho queda un minutet per acomiadar-nos.
4: Dir-vos això, dir que estem celebrant i estic content de veure que estem... Hi ha molta joventut i molta gent, ja també major i tot, que està molt interessada per la nostra història. La Font d'en Carròs té una història preciosa, molt bonica. I entonces, clar, aquest personatge, és el mateix que en el futbol, per exemple, parlen de Messi, Ronaldo, però i el segon, i el tercer, que li dona el
1: les valor perquè
4: pugui este triomfar. Però així li va passar el mateix. Carròs ja no primer va triomfar perquè va tindre, a part d'altres persones també que siguin importants, va tindre un senyor molt leal a ell, sí, i molt valent.
1: Treballa en equip, sí senyor.
0: Treballa en equip.
1: Ho deixem així, però s'acaba la temporada, no? És un programa, és un programa especial. Estem acabant ja juny.
0: Clara, moltíssimes gràcies per
4: venir. Jo també moltes gràcies a vosaltres d'haver-me invitat a aquesta tertúlia, que m'encanta.
3: Perfecte. Molt bé.
0: Ah, pues, ja diem
3: ens ho passem bé. Oients, sí, fins a la pròxima
0: després
3: temporada.
0: Després de l'estiu ens trobarem.
3: Tornarem.
1: Pego, París i Londres, forever.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
1: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna filant, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
2: I disculpa'm la sinceritat.
1: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
2: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
1: La festa ens fa poble i amb la donació regalem vàtex, regalem vida.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Hi ha cançons que marquen un moment. A Ràdio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM. I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.

Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.

Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, la vesprada és musical a les Festes de Pego. A les 8 de la vesprada, a la plaça del Mercat, concert de la música festera a càrrec de l'agrupació musical de Pego.
1: Quan ja està plena la plaça.
0: A les 10 i mitja de la nit, al Passeig Cervantes, Jonathan Peralba. Presentació del seu nou disc, Tarquim, amb la formació al complet. Un cantarrelat que s'envolta de riques sonoritats acústiques i electròniques amb lletres que lliguen sabor popular i reivindicacions actuals.
1: Busca't una parella, serà més divertit. I és que si la gent balla, queda tot més lluït.
0: Organitza Ajuntament de Pego.
1: Queda tot més lluït. Busca't una parella, serà més divertit.
2: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

bastant nostra paciència que remou tranquil furor. Avancem fidels a la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç. Enxafar les flors fer

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

il·lusiona per moments. Fora Planys, construïm un nou món. És possible, ho hem de fer. Donem solucions. Tu lluita, lluita. Tens por, però tu lluita. Arriba un dia que canvies i et superes. Pots deixar-te portar per l'algoritme, però el destí té una porteta just al costat.

expressions pròpies de paraules, perquè d'ací escollirà la vida. Hauràs d'obrir camí enmig del bosc espès i fosc, i la vida passa.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Senyera, ni paga ni nega. I un dia que va pagar, el riu se la va emportar.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dilluns 22 de juny, primer dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs al Passeig Cervantes. A la vesprada, des de les 18 hores, joc participatiu de l'Oca Valenciana al Passeig Cervantes. I ja de nit, canvi de públic. A les 22 hores té lloc al poliesportiu l'espectacle de varietats musicals Harmonia. Organitza Ajuntament de Pego.

Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego. Check it out.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna filant, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
1: I disculpa'm la sinceritat.
0: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
1: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
0: La festa ens fa poble i amb la donació regalem vàtex, regalem vida.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
3: Ràdio Pego, 107.8.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
3: Som la teua veu. Radio Pego.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita, al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, som la teua veu.

0: si no tens devoció per les regles del joc.
1: Si no tens devoció per les regles del joc.
0: La doctrina seguís un camí sense opció.
1: La doctrina seguís un camí sense opció.
0: Si mostres ambició escapant del seu rol.
1: Si mostres ambició escapant del seu rol.
0: No hi ha més solució, pobres, i repressió.
2: No hi ha més solució, pobres.

0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.
1: Yo tenía un conirrao.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeó de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

0: vello Pego. Sono seva veu. Veia Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.

quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta la

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de pro...
1: Escoltes la millor sintonia. Radio Pego, 107.8 en FM. Come on.

Final!

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón.
2: Sigues como sigues.
3: Por una vez haré lo que me pida.
2: Valles o valles.
4: Pero ¿a dónde vas? Estoy alucinando.
2: Valles, valles, el que falles. Valles.
3: Me levanté y puse la radio.
2: Te agrade el que te agrade.
5: No pienses en mí como si fuera un tiempo perdido.
2: O penses con penses.
6: Me quiero estar contigo.
2: Siempre trobem el que busques.
7: No sé, no digas que no. Got to grab a pen and paper.
2: Sintonitza'ns, tenim tot el que vols.
8: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
9: Cuando me dice que pare.
10: O que quiere irse a casa.
11: Cuando no dice nada.
12: Pero veo que se agobia.
10: Todos sabemos lo que significa no.
11: No.
12: Si no entiendes un no,
10: eres un potencial agresor sexual.
11: No. Es no.
8: Respeta los límites, ¿sí o sí?
11: Gobierno de España.
13: Radio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Fira i Festes de Pego 2026. Diumenge 21 de juny, Pego celebra Sant Cristòfol amb despertar de claxons a partir de les 8:30 del matí. A les 11 del matí, missa en honor al patró dels conductors i dels protectors de les persones viatgeres a l'Església de l'Assumpció. A continuació, cercavila de vehicles i concentració al Passeig Michel. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: A prop. Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop. Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.

diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé. Trobo que fins ara no ho hem fet malament. Me diuen i diuen

diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets al llit comentem què tal. Però diuen i diuen

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa.